0: e tal eucoi, perquè si o pla negre, la Iliaso sul cop estrupados dins espessi cabeçal blans. S'anavon a alegrar, tutti dius facion le pas più lung, e eron pas encara ossietat que Martí havia le cutet d'hivert. Començavon per un petit troi de tripú per tastar. Après l'haver fei pla rodar dins la gorjo, Maria portava le jutjament.
1: La sal va pla, le pebre un xic just, mas pot fa. Lo fenull i a so que cal. Aquel tripun és tan bon com le de l'hostal. Menjabon en prenent l'urtens, bebian al pot a la botella, sabian fa durar lo plaisir. Totes les bans se represes, e de l'un a l'autre la gent se cridava.
2: Te pintes pas!
3: Le tripú, l'has crompat o l'has panat?
2: Aquel salsissot d'ase t'estufarà.

0: Aro, l'anel tenio en carmes, como cerro clavat. Sietado sus un vieillo cadiero, Mario ac preño pla.
1: Anuei te portare la soupe. Te, assis as un cubac per les besouns, as plachan so tu, pour as dire qu'as dormi dins un castel.
0: Uno pulido drollo d'uno vinteno d'ans, guido del museu, se fec un cami al mig d'un ramat de la gens.
2: Vau anar al bureu e telefona al mecanician. Vos tirarà d'aquiu sense ocupar l'esfer, que son d'uno grande valor historico. Demorat-le, sietà-vos sus aquest banquet.
3: Grande valor historico, repetec Mario. Has comprès? Se podem pues esclavar l'anel, puleu que l'he de recupar, te resegaran le braç.
0: Après un riseto, la drollo se n'anec. Un nouvelo desgranado de foto comencec. Sietat, le prisoner abio l'aire pla més mal fornit. Entendiots?
4: L'he pres tres cop dreit e tres cop sietat.